0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 10.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem d'Emili Foguet i de Jaume Roca del Pec. Redirem dues sardanes estrena, una petició, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Sardana datada de 1941, titulada La noia gran, interpretada per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Acabat d'escoltar la sardana de Ramon Serrat, compositor destacat d'agost, titulada La noia gran, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant d'Emili Foguet Pere en el 105 aniversari del naixement. Emili Foguet naixia a la Guàrdia dels Prats del municipi de Montblanc el 28 de maig de 1921. De molt jove ja va participar en activitats culturals de Montblanc. L'any 1933, quan només tenia 11 anys, la premsa el cita en una ballada literària musical de Sant Jordi, on va recitar poesia patriòtica. La música acabaria sent la seva principal activitat artística. Va tocar el trombó i el fiscorn i va formar part de les orquestres locals Amorós i Ritme i Melodia. També va estar vinculat al món de la dansa tradicional, formant part de l'esbar dansaire Esplai de Joventut, creat el 1955 com a secció folklòrica del Casal Montblanquí. En determinades ocasions, Foguet va assumir també la direcció musical de l'esbart, que interpretava danses i ballers tradicionals catalans. En els moments que li deixava lliure les seves activitats musicals, va escriure 8 sardanes: L'amic Manau, Els temps de l'avi, Dansa i cançó nostra, El mestre de Figueres, Montserratona, Alcarràs, Solivella per molts anys i Els amics de Montblanc, aquesta última dedicada als montblanquins de Barcelona i enregistrada l'any 1998 per la Salvatana en el disc Montblanc i la sardana. La seva obra té una vessant familiar. L'any 1981 va dedicar Dansa i cançó nostra a la seva esposa Mercè i Montserratona a la seva filla. També va escriure Solivella per molts anys, amb lletra de Ramon Maria Sans, dedicada al grup cultural de la dona de Solivella i, per extensió, a tota la població. Les seves sardanes van continuar presents en els aplecs de Montblanc. Els temps de l'avi i l'amic Manau hi van ser interpretades, aquesta última encara, a la 21a edició. Foguet també tenia altres inquietuds. Vinculat als Amics de Montblanc, va arribar a oferir una conferència sobre la vida i producció de les abelles, que va provocar un animat col·loqui amb els assistents. Emili Foguet Pere moria a Montblanc el 26 de juliol de 1996, als 75 anys. Va deixar una obra sardanista no gaire extensa, però profundament vinculada a Montblanc, a la seva gent i també a la seva família. Doncs escoltem una de les sardanes familiars d'Emili Foguet, Montserratona, amb la dedicatòria amorosament dedicada a la meva filla Montse. Ens l'ofereix la Cobla Jovenívola de Sabadell des de 2019. Montserratona, d'Emili Foguet.

La Cobla Juvenívola de Sabadell ens oferia la sardana d'Emili Foguet titulada Montserratona. Parlem ara de Jaume Roca del Pec, del que dimecres es compliran 115 anys del naixement. Jaume Roca del Pec naixia a Salt el 26 d'agost de 1910. El seu pare, músic aficionat, el va iniciar de ben petit en el solfeig i més endavant va estudiar a Miquel Oliva i Francesc Civil. Paral·lelament, tocava el violí i la bateria a l'orquestrina del seu pare, oriental jazz i moderna de Salt. La seva primera sardana, la vella Rondinaire, la va compondre el 1925 quan tenia només 15 anys. L'any següent, amb 16 anys, va oferir el seu primer concert de piano a Girona. Entre 1927 i 1933 va estudiar a l'Escola Cantorum de París, becat per la Diputació de Girona. Va obtenir el diploma superior de fi d'estudis amb la màxima qualificació i va oferir diversos concerts a París i a Girona. El 1934 es va establir a Barcelona, on va obrir una acadèmia de piano. També va fundar a Salt la Cobla Iris. La seva activitat com a pianista, però, es va anar interrompent i la seva darrera actuació documentada va ser aquell mateix any al Palau de la Música Catalana. Com a compositor va deixar prop d'una vintena de sardanes, entre elles la Vella Rondinaire, la Torrassa, Gavina, Pinzellada, Estel, Sílvia, Olga, Salt i Alba, la més coneguda. Després de la Guerra Civil va anar decantant-se cap a la pintura, activitat que acabaria ocupant bona part de la seva vida. El 1940 va fer la seva primera exposició a Girona i posteriorment va exposar a diferents ciutats catalanes, espanyoles i també a París i a Buenos Aires. Les seves aquarel·les, especialment els paisatges urbans, van arribar fins i tot a reproduir-se en postals d'editorials europees. La música, però, no va desaparèixer. L'any 1948 a Barcelona se li va dedicar un acte popular amb l'audició de totes les sardanes que havia compost. Jaume Roca del Pec moria a Girona el 15 de novembre de 1968 als 58 anys d'edat. Va deixar una trajectòria artística poc habitual. Pianista de gran formació, compositor de sardanes des de l'adolescència i pintor de considerable projecció, una triple vocació artística que va marcar tota la seva vida. Escoltem una sardana que va ser recuperada aquest any en el transcurs de l'aplec de Sant Feliu de Guíxols. Guixolenca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens oferia la sardana de Jaume Roca del Pec titulada Guixolenca. Anem per les estrenes, les dues en gravació de la dansa catalana. La primera presentada diumenge passat en el transcurs del 38è aplec de Sant Hilari Sacalm. Es tracta de la primera sardana del jove Arnau Güell Brugués, titulada El cor dels campaments, que ens interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

escoltàvem l'estrena d'Arnau Güell, titulada El cor dels campaments, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Mateixa formació que ens oferirà la segona des del 50è concert d'estiu de l'Escala, celebrat per Santa Maria. De Jordi a Jordi, de Josep Cassó. El títol fa referència a Jordi Gallegos, al qual va dedicada, i a Carme Jordi, poetessa i esposa del compositor encarregada dels títols. De Jordi a Jordi, de Josep Cassó, amb la Cobla Ciutat de Girona.

0: Tardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar l'estrena de Josep Cassó titulada De Jordi a Jordi. Anem per la informació, aquesta setmana encara força abundant. Per avui dissabte. A les 12 del migdia, Vilavella, de Festa Major amb la Cobla Reu Jove. A la 1, Albinyana, de Festa Major amb la Principal de Tarragona. A la Juncosa del Montmell, de Festa Major amb la Cobla Catània. A l'Espluga Calba, de Festa Major amb la Cobla Vents de Riella. Passem a la tarda, 4:45, a Ripoll, doble ballada amb la Principal de Llobregat i Bisbal Jove. A les 6 de la tarda, a Escó, de Festa Major amb la Reu Jove. A Llançà, Festa Major d'Estiu amb la Cobla Ciutat de Girona. A Premià de Dalt, segon aplec de la Sardana amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa. A 7:15 de la tarda, a Vilamacolum, de Festa Major amb la Flama de Farners. A Calella de Palafrugell amb la Baixa Empordà. A Ribes de Freser amb la Principal de Banyoles. A les 7 de la tarda, a Vilafranca del Penedès, a la plaça de la Vila, Sardana Blanca amb la Cobla Contemporània, a Arenys de Munt amb la Baix Llobregat. A 7:45 del vespre, a Sant Celoni, Festa Major de la Batllòria amb la Cobla Els Rossinyolets. A les 8 del vespre, a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega, a Calafell amb la Mediterrània, a Escaldes-Engordany, cloenda de les ballades d'estiu amb la Ciutat de Solsona. A les 9 del vespre, a Olot, nit de sardanes amb la Genissenca. A les 10 de la nit, a Organyà, amb la Bellpuig Cobla. A Santa Maria de Palautordera, 30è cicle de música catalana amb la Juvenívola de Sabadell. A Viladrau, amb la Cobla Canigó. A Lloret de Mar, amb la Ciutat de Girona. A Artés, amb la Cobla Marinada. A Caldes de Malavella, 41è Memorial Francesc Marrós, amb la Principal de Llobregat. I per les 11 de la nit, a Roquetes, concert Jota per Cobla, amb Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove. Doncs la Montse i en Martí Lloberes volen dedicar una sardana a Toni Brugat, un fidel oient del programa que el dijous en va complir 104. Moltes felicitats, Toni!

I com que sabem que en Toni era camioner, què millor que oferir-li, repetim, de part de la Montse i d'en Martí Lloberes, la sardana de Josep Borràs, Mans al volant.

Escoltàvem la sardana Mansa al volant de Josep Borràs, interpretada per la Cobla Sant Jordi, sardana que la Montse i el Martí Lloberes dedicaven al fidel oient Toni Brugat, que dijous se'n va fer 104. Repetim moltes felicitats. I ara continuem. Anem per la informació per diumenge, la més extensa de la setmana, però això la partirem per la meitat. Es per diumenge a 2:15 del matí a Talarn de Festa Major amb la Bell Puig Cobla, a Taradell de Festa Major amb els Lluïssos Cobla, a les 12 del migdia a Prades Festa Major amb la Reu Jove, a Bellmunt d'Urgell Festa Major amb la Vents de Riella, a 2:15 del migdia a Torrella de Fluvià de Festa Major amb la Principal de Banyoles, a Vilatenim de Festa Major amb els Rossinyolets, al Gerri de Festa Major amb la 11 de setembre, a Santa Coloma d'Andorra de Festa Major amb la Ciutat de Manresa, a l'una del migdia al Poal de Festa Major amb la Cobla Tàrrega, a la Granadella, 33è Festival de la Granadella amb la Juvenil de Gramunt. A les 5 de la tarda, Saus, Camallera i Llampaies, de Festa d'Estiu amb la Baix Empordà. Per les 6 de la tarda, Monells, Festa Major amb la Principal de Banyoles. A Barcelona, al carrer d'Alcolea de Baix, Festa Major del barri de Sants amb la Nova Vallès. A Igualada, Festa Major amb la Cobla Meravella. A Caralps, amb la Cobla Ciutat de Manresa. A Sant Joan de les Abadeses, amb la Cobla Bisbal Jove. I per 6:45 de la tarda, a Sant Antoni de Vilamajor, de Festa Major amb la Cobla Rosaleda, a Lleida, a la plaça dels Jardins de les Magnòlies, Festa Major del barri de Balàfia, amb la Cobla 11 de setembre. L'esperarem aquí per escoltar una de les sardanes que interpretarà la Reu Jove a la Festa Major de Prades. La Pallaresa, de Conrad Saló, interpretada per la Cobla Sant Jordi.

ballaresa de Conrad Saló ens l'oferia a la Cobla Sant Jordi. Continuem amb la resta de la informació de diumenge. Ens havíem quedat a les 7 de la tarda. Pues a les 7 de la tarda hi haurà sardanes a Campllong de Festa Major amb la Cobla Salvatana, a Castellterçol de Festa Major amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, a la Roca del Vallès de Festa Major de Santa Agnès de Malanyanes amb la Cobla Mediterrània, a Cadaqués, concurs de sardanes de Santa Rosa amb la Vila de la Jonquera, al Vendrell amb la Cobla Contemporània, a Mollà amb els Lluïssos Cobla, a Santa Maria de Palautordera a la plaça de la Sardana, 30è cicle de música catalana amb la Cobla Ciutat de Girona. Per 8:15 del vespre també Déu-n'hi-do a Sant Pol de Mar amb la Principal de Llobregat, amb la Grat de Mar amb la Ciutat de Granollers, a la Seu d'Urgell amb la Cobla Vents de Riella, a Cervera amb la Cobla Maricel, a Blanes amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Pineda de Mar amb la Cobla Ciutat de Cornellà, a Castelldefels amb la Cobla Baix Llobregat i a Calella amb la Cobla Marinada. I per les 8, a les 8 del vespre, a la Granadella, 33è Festival de la Granadella, Jota per Cobla, en Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la Cobla Rau Jove, a Bellpuig amb la Bellpuig Cobla, a Palamós, el Passeig del Mar amb la Cobla Baix Empordà, a Gramunt amb la Cobla Juvenil de Gramunt, i a les 9 del vespre, a Manlleu, Festa Major del Barri de Gràcia amb la Cobla Sabadell, i a les 10 de la nit, a Sant Antoni de Calonge amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs ara pararem a la Festa Major de Santa Agnès de Malanyanes de la Roca del Vallès i del programa que interpretarà la Mediterrània escollim per escoltar la sardana de Jordi Molina titulada A Montserrat Caupena, enregistrada per la dansa catalana per Santa Maria al concert de Festa Major de la Bisbal d'Empordà que interpretava la Principal del Llobregat amb acompanyament de les timbales de Jaume Aieló. A Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

Després d'escoltar Montserrat Caupena de Jordi Molina amb la principal del Llobregat i Jaume Aiello a les timbales, anem per les ballades de dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a les 12 del migdia, a Massalcoreig, de Festa Major amb la Vés de Riella. A 2:15 del migdia, al Marroig, Festa Major amb la Reu Jove. A la 1, a Roda de Barà, concert de sardanes i música per a copa de la Festa Major amb la principal del Llobregat. A l'Arbós, Festa Major amb la Contemporània. A 5:45 de la tarda, a Barcelona, al Parc de l'Espanya Industrial, Festa Major del barri de Sants amb la Copla Ciutat de Terrassa. A Roda de Barà, de Festa Major amb la principal del Llobregat. A Navàs, 47è aplec de la Sardana amb les coples principal del Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda, a Vilassar de Dalt, Festa Major amb la Mediterrània. A les 8 del vespre, a Igualada, Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. I a 9:15 del vespre, a Granollers, Festa Major amb la Principal Blava. I a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners, amb la Flama de Farners. Per dimarts, a 2:15 del migdia, sardana Saurís, amb la Copla Canigó. A 6:15 de la tarda, Torroella de Montgrí, doble ballada de Festa Major amb els mongrins i el Foment del Montgrí. I a les 7 de la tarda, Torrelles de Foix, de Festa Major amb la Copla Catània, a Llafranc amb la Flama de Farners, i a Tordera, Cloenda del 49è, curset de sardanes amb la Principal de Cassà. I per dimecres, a 2:15 del migdia, a Barcelona, al carrer Vallespí de Baix, concert vermut de Festa Major del barri de Sants amb la Principal de Llobregat. A 6:15 de la tarda, a Barcelona, al carrer de Finlàndia, Festa Major del barri de Sants amb la Juvenívola de Sabadell, a Torrella de Montgrí, Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A 6:45 de la tarda, a Taradell, de Festa Major amb la Copla Genissenca. A les 7 de la tarda, a Manresa, a la Plana de l'Om, Festa Major amb la Copla Sabadell, a la Selva del Camp, Cloenda de les Sardanes a la Fresca amb la Copla Principal de Tarragona, a Tordera, de Festa Major amb la Bisbal Jove. I a 9:15 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar amb la Copla Contemporània, a l'Escala, a la Riba, doble ballada de Cloenda del cicle d'estiu amb la Copla Principal de Gassà i Flama de Farners. I a les 10 de la nit, a Riba-roja d'Ebre, de Festa Major amb la Copla Mirampunt, i a Castelló d'Empúries amb la Copla Rossinyolets. I no ens deixéssim Tossa de Mar, que hi actuarà la Copla Ciutat de Girona. Doncs dilluns se celebrarà el 47è aplec de Navàs, i nosaltres escoltarem una de les sardanes locals programades de conjunt, Navàs Dansa, de Josep Conangle.

pas dansa de Josep Conangle ens l'oferia la principal de la Bisbal. I es queda la informació per dijous i divendres. Vinga, doncs, per dijous a 6:45 de la tarda, Sant Antoni de Vilamajor, de Festa Major amb la Nova Vallès. A les 7 de la tarda, Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A 9:45 del vespre, a Riudarenes amb la Copla Montgrins. I a les 10 de la nit, a Calonge amb la Copla Bisbal Jove, a Llançà el Passeig Marítim amb la principal d'Olot i a Vilassar de Mar, Cloenda de les Serranes a la Fresca amb la Copla Marinada. I es queda per divendres. A 6:45 de la tarda, Granollers, de Festa Major amb la Copla Ciutat de Granollers. A Palau Solità i Plegamans, Festa Major amb la Copla Lluïssos. A les 7 de la tarda, a Móra d'Ebre, Festa Major amb la Principal de Tarragona. A Sant Hilari Sacalm, de Festa Major amb la Flama de Farners. A Pineda de Mar, de Festa Major amb la Juvenívola de Sabadell. A les 9 del vespre, a Aitona, 21enes, Sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la Copla 11 de setembre. A Olot, amb la Principal d'Olot. A les 10 de la nit, a Alp, amb la Copla Ciutat de Manresa. A Sils, Sardanes a la Fresca, amb la Principal de Banyoles. I a 10:45 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, 15è Memorial Martí Masvidal, amb la Copla Juvenívola de Sabadell. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com, dansacatalanapeticions@gmail.com, no se n'estiguin. Acabarem a la ballada de divendres de Sant Feliu de Guíxols amb la Juvenívola de Sabadell, el 15è Memorial Martí Masvidal i amb una de les sardanes programades. Sortint del calaix de Felip Morales. Sigueu molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Bona tarda.
1: Relax.
0: Bona tarda, benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai en el que mai sentireu ni a Rosalia ni a Ocas Grasses, un lloc en el que el meu company David Jordán i un servidor, en Rafael Álvarez, ens hem fet una cabana en la qual enregisca tot i només entra el rock and roll i els seus derivats. A la companyia que normalment ens envolta, Loren, ara sí que pots.
2: Ah! Feliç 2026, caprons!
1: Sí, avui ha causat baixa el Jordi,
0: el Jordi
1: que
0: Stone.
1: Havia de cuidar la descendència.
0: Sí, veritat, treballava la dona.
1: I Arita tampoc ha pogut venir. Però bueno, aquesta Loren que fa més soroll que ningú.
2: Bueno, sembla això un casal de jubilats.
0: I comencem amb el debut discogràfic del canadenc TJ Cabot. Però ara el seu nou projecte és una banda. Es diuen The Real Rejects. I la veritat és que són una grata sorpresa. Nou cançons en l'estil d'uns Pagans, uns Stooges o uns Flaming Groovies. Punt rock retro, clar, d'aquest que te'n passa sense donar-te compte i que sempre et deixen ganes de més. No coneixia el tal TJ Cabot, però aquest projecte de la mà d'Alien Nas Records promet i molt. Anem a sentir aquest debut titulat Not Hollowed, el tema Amplitude Modulation de Real Rejects. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.
1: Bona tarda a tots.

0: Bueno, pues lo que diuen, que lo bueno si breve dos veces bueno. Continuem aquí al Sonic Reducer número 324, el primer programa de 2026, aquest 10 de gener. Ué! I seguim amb Kurt Baker, un senyor natural de Maine a Estats Units, però establert de manera intermitent a Espanya. És un músic hiperactiu i talentós, conegut per les seves valuoses aportacions al punk i al power pop. És conegut per formar part de Left Lovers, banda formada el 2002, i també per la seva trajectòria en solitari com a Kurt Baker Band, tot i que cap projecte se li fa petit i ha col·laborat amb bandes com Wimpy and the Medallions, The New Trocaderos o amb els donostiarres Bulletproof Lovers. Aquest caràcter fecund i incansable fa que la discografia de Kurt Baker sigui tan bona com extensa, sobretot repartida en singles aquí i allà. Avui comencem amb un tema que... Continuem amb un tema que dona títol al seu disc de 2013 i que també ens podria definir a nosaltres. Aquest Rock and Roll Club, Kurt Baker. Woo!
1: All right, you started. One, two...

0: I continuem aquí al Sonic Reducer aquest dissabte, d'aquesta tarda de dissabte. És sorprenent que n'hi hagin bandes que tenim molt material editat, tinguin tan pocs recursos i promos a la red i que tirin milles només en un Bandcamp o un Trismur al Facebook. Aquest és el cas dels finesos Back Dog, un grup molt interessant que practica un high energy de molta qualitat i sense cap complexa, que està cridant molt l'atenció en l'escena de mig món amb cançons molt pensades per durar el temps. Anem a sentir el seu últim mini LP de 4 cançons titulat Look You Away, el tema de mateix títol. Anem a sentir-los, Back Dog.
1: Va fallar!

0: Els londinencs Continental Lovers per fi han editat el seu àlbum de debut, de títol homònim. Formats el 2020 per Joe Maddox, veus, guitarres, baix i percussió, en David E al baix i Rocket R. Rick a la bateria també. Un trio, un power trio que es nodreix i respira a través d'ídols reconeguts com Cheap Trick, Joan Jett, Ramones o Badcox. Això sí, sempre se'ls veu una mica el plomero en vers de Helicopters i Red Cross. De fet, considero que és aquesta mistura la que fa treure la màgia que atresora aquesta banda, ara convertida en quartet. Anem a sentir d'aquest debut el tema titulat Really Don't Matter, Continental Lovers.
1: Vamos pa allá.

0: Molt bé, seguim amb The Rumors, que és una banda de punk rock originària de Waterloo, a Iowa. En actiu des de 2016 i liderada per Carly Fox, a la guitarra i veu, que s'acompanya amb Ella Rose al baix i Daniel Cluiter a la bateria. És un grup que es diu d'allò més rebel, sortit directament de les profunditats del rock and roll. El seu rotllo és un punk rock que coqueteja amb el glam i fins i tot amb el blues. Compten amb tres discos, Hot Bang del 2018, Socket del 2020 i Kill or Be Killed del 2024. Del segon disc, Suck It, escoltarem aquest Hey You, The Rumors.
1: Rumors!

0: Hemos hecho un pésimo negocio, señor Grant. Usted pierde una esposa y nosotros $10,000 por cabeza.
1: Es usted un bastardo.
2: Sí, señor, pero en mi caso es un accidente de nacimiento. En cambio, usted se ha hecho a sí mismo.
3: Los Pepes és una banda multinacional de punk rock i power pop. El quartet es va reunir el 2011 a Londres. El seu so està fortament inspirat en els herois del 77, gent com The Testors, Johnny Thunders, The Zeros o The Boys, però amb una altra mà en el pop, afegint aquesta sensibilitat emergent i harmonies pròpies de l'estil, amb un so fort i cru, però sempre acompanyat com una mica, amb una mica de sucre. Protopunk intens, però basat en una tendresa pròpia de les girls band dels 60. Anem a sentir el seu For Everyone, el tema titulat This Love War, Los Pepes.

Molt bé, seguim amb Psych Fizz, que és un power trio que opera des de Sydney, Austràlia. Toquen un enèrgic boogie-punk garajero amb tocs de glam descurat i atrotinat amb l'única intenció de divertir-te. Els seus membres han tocat durant dècades a grups de rock underground com Nancy Vandal, The Neptune Power Federation, The City Lights, Peabody, The Del Emas o The Exilis. Ells ho veuen, tota aquesta trajectòria, com un camí lent cap al triomf, que creuen que està a prop. Van debutar el 2023 amb el disc We Fuck the City on Rock and Roll, el que va seguir The Future is in the Pits. El 2024 és aquest, i llavors un altre que es diu Taking Care of Business, el 2025. Anem a escoltar del tema que obre el seu segon disc i que es diu Clusterfuck, Sick Fizz.

0: Anem ara amb el Sunlopet. Després de diversos singles i EPs digitals i un set polsades compartit amb els seus conciutadans Scumbag Millionaire, en què ja han demostrat que són uns contendents a respecte en això del punk rock, finalment arriba Roadrunner, el primer àlbum dels de Göteborg. Roadrunner és una explosió de punk, hard rock, rock and roll, action rock i tot el que tenen, el que ens tenen acostumats. Té de tot per a aquells que gaudeixin de les guitarres, els ritmes potents i les tornades cantables. Anem a sentir d'aquest nou treball el tema titulat Golden Eyes. Up Lopet.
1: Venga. Love it.

per un noruec i un australià en base a Oslo. Estan en actiu des de 2013 i són coneguts pels seus concerts intensos i explosius amb un enfocament hardcore i de punk DIY, és a dir, do it yourself. Hecho a sí mismo, a l'estudi i també com a actitud de vida. Han publicat 3 àlbums, 2 senzills, 2 EPs i un àlbum compartit. El bateria Paul Daniels s'encarrega de tot, des de la barreja i la masterització fins al disseny, exceptuant el disc compartit amb la White Trash Blues Band amb el nom Sid Faces and On Fire, publicat el 2020. D'aquest split compartit escoltarem el títol que li dona nom, aquest Sid Faces and On Fire. Ells són Quarter Wolf. Quarter Wolf.

Hi ha una banda novaiorquesa que m'ha cautivat amb les seves melodies i les seves guitarres. El seu nom és Wildlife i el quart disc des de la Gran Manzana és molt, molt gran. Un disc d'aquest de digestió ràpida i perenne. Els novaiorquesos convencen i enamoren a parts iguals, amb una fórmula tan senzilla com efectiva, barrejant el rock and roll més enèrgic i el punk amb ascendència glammy amb enormes melodies power pop. Anem a sentir del seu Year of the Snake el tema de mateix títol, Wildlife.

0: Molt bé, continuem amb The Cheats, que és una banda formada el 2001 a la ciutat de Pittsburgh per tres veterans de l'escena musical local amb l'objectiu de fer música punk de la vella escola. The Cheats conserven aquell esperit punk que es basa en temes enganxosos de poc més de 2 o 3 minuts de duració. El 2020, després d'un canvi de formació, van tornar amb un nou disc carregat d'energia que porta el títol de Cousin Crying and Carry On, i que inclou temes tan potents com aquest amb el que m'identifico molt, que es diu Love to Hate, és a dir, estimar, odiar. Ells són The Cheats.
1: Ué, The Cheats!

La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec del Sunswear, la banda de Newcastle i Don Patrick. Van ser coneguts per ser toloners de AC/DC en la gira Black Ice Tour. Ells, com bons amants del hard rock clàssic, fan una versió del Sweet Emotion dels Aerosmith, que encara que estigui bastant trillada, ells li donen, com no pot ser d'altra manera, el seu toc nord-irlandès. Anem a sentir aquesta cover d'Aerosmith, que ja la vas punxar alguna vegada, però que mola molt. Sweet Emotion, The Answer. Wow. Venga.

Molt bé, seguim al moment cover amb Leo Schutzwaldo, un altre duet noruec de hardcore punk amb els que hem posat abans, els Quarter Wolf, que es van formar el gener 2025, en René Undem, de Baked Last, i a la guitarra i les veus, i Alf Morten Brongsen, o alguna així, que forma part d'una altra banda impronunciable que es diu Gravain, a la bateria i les veus. Com a curiositat, el nom prové d'un episodi de Twin Peaks, aquest Leo Schutzwaldo, en el que un tal Leo dispara a un ocell innocent de nom Waldo. El 25 d'abril de 2025 va llançar el seu primer senzill, The Consequence, que inclou la cançó original del mateix títol i una versió del tema Rockin' in the Free World de Neil Young. Anem a escoltar-la ja, aprofitant per parlar del Free World, per cagar-me amb el Donald Trump i en su puta estampa. Doncs bé, anem a escoltar-la. Rockin' in the Free World, Leo Schutzwaldo.

0: papá. A veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: I anem ara amb The Curse. Calcuta Sunrise del 2017 és un disc més que interessant i sorprenent d'aquesta banda sueca sense complexes que tant els hi dona si és high energy com si és garage rock. Ells són reptils i es mouen per estímuls i ho fan amb molt bon gust. Un LP obligatori per a tot amant de les guitarres de tota la vida, els sons bruts dels 60s i els riffs demolidors en general. El millor d'aquell any. Anem a sentir d'aquest Calcuta Sunrise el tema titulat I'm Ready, The Curse.

Molt bé, vaya trallasso. Seguim amb Chrome Division, banda que va néixer el 2006 com un projecte alternatiu de Sagrat, de la banda de black metal sinfònic Dimmu Borgir, que juntament amb un grup d'amiguetes tenien ganes de fer alguna cosa diferent i van optar pel hard rock energètic amb clares influències de Motorhead i amb la veu resposta Teddy Cruz, el gran vocalista de The Carburetors. Doncs bé, després de 4 discos, canvis de formació, anada i tornada de vocalista, el 2018, coincidint amb el 15è aniversari de la banda, es van acomiadar amb el disc One Last Ride. Avui els recordarem amb un tema de Infernal Rock Eternal, el seu quart disc, que data 2014, amb un tema que es diu She's Hot Tonight, Chrome Division.

Ancestral Demons Wildlife va ser el primer EP de Dante, publicat el 25 de maig del 1993, i que ha estat dividit en dues parts, una d'estudi i una altra en viu. El material d'estudi està inclòs en Thrall, en el qual es destaca Trouble, que va popularitzar Elvis Presley, i que el bo de Glenn interpretava quan liderava Samhain. El material en viu està en Demons Wildlife, que va ser gravat, esos erutidos, que va ser gravat el 31 d'octubre de 1992 a Hollywood Sound Recordings, Califòrnia. Aquest àlbum va significar un punt d'inflexió en la banda, ja que gràcies a clàssic com Mother van començar a tenir popularitat. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat It's Coming Down, Danzig. Wow!

Molt bé, entrem a la recta final del Sonic Reducer amb Hot Fire, que era una banda que el 2014 es presentaven en societat amb el seu primer llarga durada editat per Fly Electric Records i que portava el títol de Lost in Rock and Roll. Poca cosa més us puc dir d'aquests nois, només reproduir-vos un parell de frases publicitàries que al seu dia van aparèixer al seu Facebook. La primera diu que Hot Fire és una banda provinent de Boston determinada a encendre el rock and roll en els cors i les orelles de les masses. I la segona proclama el rock and roll estava ferit i tirat a un costat de la carretera i quatre homes es van encarregar d'aixecar-lo amb braços i portar-lo en seguretat cap al futur. Amb aquests quatre homes ens referim a Hot Fires. Sembla que no ho van aconseguir perquè després d'un segon disc el 2019, ai no, Alternative to Rock and Roll, van desaparèixer del mapa, així que no van a... Vull dir que haurem de continuar esperant a la Terra Promesa. Anem a escoltar el tema que donava títol al seu primer disc, aquest Lost in Rock and Roll, Hot Fire.

Overnight Sensation és el 13è àlbum d'estudi de Motorhead. Després de la marxa de Wurzel, el 95, la banda va tornar amb la seva antiga formació de tres components: baix, veu, guitarra i bateria. Aquest àlbum és també el primer des de Ace of Spades en aparèixer la banda a la portada, tot i ser tornar a ser tres. Aquest àlbum té un so més roquer que el seu predecessor, un bon disc que va marcar una època a la banda. Anem a sentir aquest, d'aquest àlbum, el tema titulat Crazy Like a Fox, que l'he punxat moltes vegades, però és que me flipa. Motorhead! Venga.

0: Molt bé, Sonics, doncs arribem així al final, al final del programa d'avui. Ha sigut un programa intensito, con mucho punk rock, un poquito de todo. Ens ha faltat el Jordi, des d'aquí una forta abraçada. Jordi.
1: Jordi!
0: Ahorita tampoc Jordi, està, però tenim el Loren, que és el que més crida de tots.
2: Necessito Kleenex.
0: I bé, doncs tornem en principi en un parell de setmanes. Aquí estarem i avui ens acomiadem amb una balada molt important per mi, ja que quan era molt jovenet vaig comprar un vinil a Revolver Discos, no, sí, però va ser al carrer Tallers.
1: De Panzer, al final.
0: D'una banda de heavy metal espanyola anomenada Panzer. El disc era Toca Madera, i aquesta banda madrilenya es va formar el 1980 i va formar part de la generació de bandes de heavy nacional encapçalades per bandes com Barón Rojo o Obús o Ángeles del Infierno. Aquest disc, publicat el 1985 i a la portada apareixia la mítica Yaya Heavy, la sí. Ángeles fent banyes, mítica portada, va ser una repetides vegades a casa meva al meu plat de pinxadiscos i vaig aprendre totes les cançons a les que tinc en gran estima, s'ha de dir. Entre elles hi havia una balada, o hi ha una balada, que parla del fet de fer-se gran, de passar de la infantesa a la joventut, quan un es descobreix a un mateix i quan descobreix la música que li agrada. Ha plogut molt des llavors, però avui la volia compartir amb vosaltres. Us deixem amb aquesta balada, gran balada heavy, que es diu Tu Mismo, Panzer. Bona tarda i gràcies per escoltar-nos.
1: Ens veiem d'aquí.
0: Un parell de setmanes.
1: Vinga, adeu.
2: Sou grans.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou

0: bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
1: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
0: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Gent-Jaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
2: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, no el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver... La meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era...
3: Era un germà que jo me l'estimava molt.
0: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
4: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
0: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
1: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes! Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
0: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: i resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que un avió

0: figa de les que havia de la casa, per la mateixa runa estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, cridàvem, cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
1: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
2: Dia trist. 4 bombardeigs. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
1: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
2: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
3: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats. Totes. Es veia un resplendor des de lluny, però bueno, tremendo, eh?
1: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu. Perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Haga la yunca, el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 10. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 11. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Merda 10. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Cardedeu. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.